0: s'acomiada en apego al seu poble, tancant una gira de retorn que ha sigut la més multitudinària de la seva història. I els acompanya els tres noms emergents de la Marina: Abril, Quinto i Romàntic Dimoni. La Gossa Sorda han sigut un dels grups més populars i carismàtics del moviment cultural que hem anomenat Música en Valencià. S'havien retirat el 2016 després de més de 15 anys incendiant escenaris en la seva proposta festiva, combativa i resilient, i deixant un enorme llegat de cançons que s'han fet un lloc en el nostre imaginari col·lectiu. Ara han tornat durant uns mesos per donar una mica més de guerra, encoratjar-nos davant la foscor dels temps i constatar la vigència d'un llegat que el temps i la perspectiva han engrandit. Havien començat escoltant la seva cançó de retorn, A Tornallom, i acabarem amb la cançó que està tancant els concerts d'esta nova gira i una de les que millor defineixen el seu tarannà vitalista i dissident, Entre Canuts.
1: Gràcies, Fregina. Ens veiem prompte per aprofundir un poc més en el llibre que acabes de publicar. Però des d'ací ja et donem l'enhorabona. Amb això deixem, abans de tot, rebre una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt.